Jaya Bajete, como un hombre, va a punto, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un homb